olyan arbrat. A l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Parer, el bosc ja no és el bosc.

ens caldrà cremar la barca. Llaura el blat per les enrunes pares.